0: se va a la Suprema, no seria l'espetal bas que li m'ha sent per la dona d'una en l'hotel de salut.
1: L'espetal és per veure la creació, va fer-ho.
0: S'ho dice que t'ha anat per cop per aquest cent i gran i m'ha hagut de la seva obrota.
1: Quan té 20 gran arpes i dirigis a les alçoves de sa mà, i se sentia que si s'hi ha enlloc de parla, que s'ha dit, col·lisó, no s'ha de molt projectar, es pot dir, s'ha.
0: Per què que no s'ha de tant i no s'ha de dir, na, tant, tant, tant, i no ho dice sa dir, tot tant, no l'ha de dir, s'ha de dir, s'ha.
1: Que ara l'ha de dir, no s'ha de dir, no s'ha de dir, no s'ha de dir, no s'ha de dir, no s'ha de dir,
0: no s'ha de dir que et dirà més el cop, vine a present, fisioteràpia de cara, eco, pena de teràpia, per tant, s'ha de recuperar per dins-ho.
1: Dirà més el cop, subida, quan aquí ens heu vist a cantar, i em veuré els cop de bastar per dir, però s'ha de passar en agric, i que el maïlà ha anat de bàlica, a part de gestion agric, en la rica, us ha dit bàlic, en el sant població, on ha de participar el cop de bastar per dir, però s'ha de passar en agric, i s'ha de passar en agric, i s'ha de passar en agric, i s'ha de passar en agric, i s'ha de passar en agric,
0: Tras un estudio de la ciudad, tras un estudio de la ciudad, tras un estudio de la ciudad, tras un estudio de la ciudad, tras un estudio de la ciudad.

0: conservismen, han s'assetjat, han s'est fet, fins a ell, i a mi de fet no s'ha importat en el dia, ara si es feia el que no li hagi arribat.
1: Però si aquest no s'ha importat, li hauria dit, o pas, o més no li hauria dit, o que hauria vist a dir, o si pot ser que el secret no s'ha importat.
0: I tant, vas a dir, i tant sóc ser, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de

0: És que mirem que el portal és estonat-se a com era Aixequiu. Vull dir que Aixequiu, que està tirant aquí, Aixequiu, quan era així. Jo ho veig, mira, quan qui està tirant, no sé, com jo, a com era, no, tu veus, a com qui està tirant, no?
1: On se va, vull? També veig que és que l'opció de la vareta per allà, senyor. Va tirar que no pari com la marina indígena, i jo podria que tirar i passar. Els ha corregut per la manera, com s'ha passat, no tot cop ha costat per tirar. Els ha lliat, nietos, els ha sobtat, no, verdad? Quan hi ha caigut el primer, m'he acollit per venir a dir, sobre el mar, però ja ha sobtat el meu passat.
2: Jo no he parat de dubtar 20 dies, s'està caigut aquí, però no hi ha un problema i que em costa la caigut.

0: sencera de Ipoyanic, a tornar a l'antic Ipoyanic, no tot per exemple per primer servil, a centre de quatre la tot i amb la llora, que és la llora del Nicolà Tu, no és fet el pare de Ibarrega Pobles.
1: Clar, és...